0: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball.it, passió pel balonmano.
1: Questa è Ràdio Handball.it.
2: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata.
3: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
4: RadioHandball.it, l'handball a tempo di musica.